0: Ojo Crítico. Radio Nacional de España. Ángeles Caso.
1: Són dos quarts de dues.
2: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
1: Bon dia. Després de setmanes de negociacions intenses, d'estires i arronses i una jornada maratoniana aquest divendres, el Departament d'Educació i els sindicats en vaga arribaven a nit a un acord que ha de tornar la pau al sector i que han de ratificar ara els docents. Segons l'acord, acabaran cobrant 600 euros més al mes en 4 anys, sumant l'increment de la Generalitat i el de l'Administració Central per a tots els funcionaris. Unes condicions que no satisfan tots els sindicats. La CGT i dos més s'han aixecat a la taula de negociacions. A l'espera, doncs, de si s'avala l'acord i es desconvoquen les vagues previstes. Sentim Yolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari USTEC en declaracions a Ràdio 4 i la valoració del president de la Generalitat.
3: Aquest alto el foc de fer aquesta parada sense haver d'estar amb les mobilitzacions, no sé, és que aquesta seria una opció o no, o les mantenim. Pensem que era responsable aquest canvi d'actitud i poder entrar en matèria.
4: És un preacord històric. Deixin-me agrair als sindicats que van signat i a els representants, a la consellera d'Educació i als membres del Departament d'Educació que han estat treballant aquests dies, doncs agraïssi la feina que han fet i, sobretot, la voluntat, l'actitud de diàleg que han tingut per assolir aquest preacord històric, que és un primer pas. I ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu.
1: Continua la calor, però ja sense les temperatures extremes de les últimes hores, en què els termòmetres s'han fregat els 40 graus en alguns indrets, impropi d'un mes de maig, que s'acomiadarà amb temperatures rècord. Molta precaució amb els incendis forestals, també amb els riscos sobre la salut. Previsió meteorològica a EMET, Noelia García.
5: Continuarem amb temperatures càlides. Avui màximes de 36 graus a Lleida, 33 a Girona, 28 a Tarragona i 27 graus a Barcelona. Demà diumenge baixaran lleugerament. Aquesta tarda sol i cel poc ennuvolat, però al Pirineu no es descarten ruixats amb tempestes i possible calamar-se. És una informació d'AEMET.
1: I fem una ullada també al trànsit. Servei català, Roger Serra.
6: Hola, bona tarda. Encara parlem d'aturades en algunes vies. Per exemple, el tram nord de l'autopista AP7 encara presenta un tram de lentitud i aturades d'uns 9 quilòmetres entre Parets i la Roca del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, aquest tram nord de l'AP7 encara força carregat en aquesta zona del Vallès, com us dèiem, en sentit nord, en sentit Girona. També hi va de carregada l'autopista del Maresme, la C32. Bàsicament parlem de molta lentitud, aturades intermitents en diversos trams, entre Tallà, Vilassar de Dalt, més endavant entre Cabrera, Mataró. Per tant, l'autopista del Maresme encara presenta volum de trànsit en sentit nord, en sentit Girona. I, de fet, en aquesta zona, la C60, amb aturades de més de 3 quilòmetres a Argentona, en sentit Mataró, precisament per enllaçar amb l'autopista C32. Acabem amb la C58, que no fa net d'entrada a Barcelona i encara presenta aturades de més de 3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Gràcies. Amb l'Albert Bacàs als comandaments tècnics, el Santi Garcia contra el central, comencem.
2: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
1: Principi d'acord entre educació i sindicats. Després de setmanes d'intenses negociacions, es recullen algunes de les demandes del sector, com ara l'increment salarial i també del nombre de professionals. El govern titlla el text d'històric, compta amb el vistiplau d'USTEC i altres sindicats, com els professors de secundària, però la CGT i altres centrals sindicals han abandonat la taula de negociacions. Laura Zurriaga, bona tarda.
7: Bona tarda. El president de la Generalitat, Salvador Illa, treu pit i agraeix els esforços tant al departament com als sindicats.
4: Per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu.
7: La nova proposta contempla un complement d'uns 170 euros que sumaria 600 mensuals addicionals en 4 anys. En aquest període, la plantilla del professorat inclusiu s'incrementaria en 6.000 professionals. Des de l'USTEC parlen de salt qualitatiu, però adverteixen que es tracta d'un acord de mínims, posicionament que comparteix professors de secundària, sindicat que posa l'èmfasi en les 5.000 noves càtedres que contempla aquest preacord. Yolanda Segura, USTEC, en declaracions a Ràdio 4, Ignasi Fernández, professors de secundària.
3: Per nosaltres això són els mínims assolits. els mínims que podem assolir ara com ara. Però, per exemple, pel que fa a la inclusiva i plantilles, que hem aconseguit passar de 400 dotacions que incorporava l'acord del març, hem passat a 6.413 noves dotacions. Això és un salt considerable, però és un mínim garantit que caldrà desplegar i millorar els centres.
7: Reunió aquesta tarda entre els sindicats per decidir quan s'inicia la consulta que haurà de ratificar l'acord. Sobre la taula, aixecar o no el calendari d'aturades.
1: I enmig de la tempesta política provocada pel cas Zapatero, els socis de govern del PSOE, Sumar, celebren avui un acte polític a Barcelona amb la presència de tres ministres. Ernest Ortàs, un dels comuns, Pablo Bustindó i d'Izquierda Unida, i Mònica García, de Más Madrid, així com el coordinador d'Izquierda Unida, Antonio Maillo, i la de Sumar, Lara Hernández. Els socis de Pedro Sánchez admeten que hi ha una operació orquestrada per acabar amb el govern, però això no és cap excusa, diuen, per tolerar determinats comportaments. Reclamen explicacions al PSOE i asseguren que la corrupció zero existeix. Posen com exemple l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Seguint l'acte, el Joaquín Calvente, endavant.
8: Sí, amb el nom d'un pas endavant s'han ajuntat aquí diversos partits de l'esquerra a l'esquerra del PSOE. Han agitat la por a la dreta i l'extrema dreta adverteixen de la situació d'emergència democràtica per a instar a la unitat de les forces esquerranes. Asseguren que seguiran dins del govern de coalició per impulsar polítiques socials, que portaran de nou el decret de la pròrroga dels lloguers al Congrés, i diuen que és precisament això, l'impuls de polítiques socials, el que volen evitar les dretes, i que per això hi ha una operació d'enderrocament del govern. Però adverteixen al PSOE. Escoltem a Ernest Urtasun.
9: Y hoy se lo queremos decir al Partido Socialista. Las informaciones que aparecen son graves. Merecen una respuesta y merecen actuaciones contundentes. El presidente del gobierno va a...

0: Entre les incògnites, qui serà el cap de cartell a l'Ajuntament de Barcelona que es decidirà en unes primàries? En el seu discurs, el secretari general de la formació, Jordi Turull, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, d'interessar-se només per salvar Pedro Sánchez i el PSOE enmig de les acusacions de corrupció.
1: Tenim un govern de la Generalitat més pendent de com pot ajudar a Pedro Sánchez que segueixi. És la seva obsessió, el govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP.
0: Doncs el president de la Generalitat tindrà dijous els seus primers pressupostos i podrà apuntalar la legislatura si no surten més ensurts. Malgrat els entrebancs judicials que tenallen el president del govern Pedro Sánchez i el seu entorn, els socialistes catalans són partidaris d'esgotar la legislatura. Helena García.
2: Sí, Sánchez no afluixa. Bona tarda. I ja l'apuntala en la continuïtat de la legislatura. El PSC assegura que no hi ha alternativa davant d'una eventual majoria de PP i Vox. Denuncia una conspiració per destruir Sánchez i el govern de coalició i prevé els partits de la majoria de la investidura. El president al Parlament, Ferran Pedret, en un avançament al programa Faristols de Ràdio 4.
3: Cada BOE publicat és una conquesta pels treballadors i treballadores del país.
2: Pedret assenyala directament a la dreta política, financera, econòmica, mediàtica i judicial rere la teranyina de causes que assetja Sánchez i toca sometent.
3: Passi el que passi, el projecte socialista és un projecte col·lectiu que ve des de fa més de 150 anys i que no s'aturarà encara que aquests que estan de cacera es cobrin unes quantes preses. No acabaran amb nosaltres.
2: Altra cosa és, si en la resistència numantina Sánchez encaixarà la urgència de la majoria perquè avanci les eleccions, amb la possibilitat d'un super diumenge al maig del 27, on conflueixin municipals i generals que més d'un senadrí vol evitar, quan les causes judicials van per llarg i Sánchez té la clau. De moment, el president s'explicarà al Congrés després que declari Zapatero.
0: Doncs amb la vista posada en les pròximes cites electorals i en la situació política, Òmnium Cultural reelegeix Xavier Antich com a president i renova parcialment la Junta. Els objectius de l'entitat, però, es mantenen intactes, potenciar la cultura catalana i cohesionar la Catalunya diversa dels 8 milions.
4: Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
5: Edició cap de setmana.
0: Parlem ara de l'esclerosi múltiple, una malaltia neurològica i autoimmune, una malaltia crònica que de moment no té cura i afecta sobretot les dones. Els afecta el seu desenvolupament professional i personal, per exemple, la decisió de ser mares. I reflexionem avui, que és el Dia Mundial d'aquesta malaltia. Maria Gómez.
6: Un estudi liderat per investigadors del CEMCAT, el Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, ubicat a l'Hospital Vall d'Hebron, alerta de la manca d'informació que tenen les pacients envers la maternitat i com la malaltia influeix en les seves decisions. 6 de cada 10 dones de les 200 enquestades admeten que l'embaràs l'havien planificat en funció de l'esclerosi. Aquest informe vol combatre la desinformació existent. Miguel Ángel Robles, infermer i un dels investigadors principals.
7: La ciència ha avanzado enormemente. El reto está en conseguir que ese conocimiento llegue a las personas que lo necesitan, cuando lo necesitan y de una forma adecuada para que sean capaces de comprenderlo y utilizarlo a la hora de tomar decisiones. La maternidad no debe estar condicionada en ningún caso por mitos o por información errónea.
6: El 2012, la Laura Suau va ser diagnosticada amb esclerosi múltiple primària progressiva. Tenia 38 anys, dues criatures i era arqueòloga sobre el terreny. La malaltia, més que canviar-la, ens diu, l'ha obligat a adaptar-se.
8: Segueixo treballant, he seguit fent de mare amb tot el que això comporta. Ara tinc dos adolescents i déu-n'hi-do la feina que donen. He intentat que la malaltia no em canviï.
6: Ha passat per diverses fases, el dol, l'acceptació i ha après a escoltar el seu cos. Recorda que la informació és vital per poder tenir totes les eines a l'hora de prendre decisions relacionades amb la malaltia.
0: Més de 100.000 missatges racistes a la xarxa s'ha detectat al Ministeri d'Inclusió només el primer trimestre de l'any. El que comença a internet, denuncia la taula del tercer sector social, causa un retrocés de drets reals a les víctimes. D'altra banda, un de cada dos joves espanyols ha estat víctima d'odi digital. Mentre el govern central busca posar límit a aquest odi a la línia, els experts assenyalen els reptes. Laura Zurriaga.
9: Els missatges racistes concentren el 85% dels discursos hostils en línia. Se'n detecten 1.100 diaris a l'Estat. Sarai Fernández, coprotagonista de la campanya És odi, atura'l, del tercer sector social de Catalunya i víctima.
10: Se't pot amagar darrere cuentas falsas dient
5: discursos clarament racistes, antigitanos, coses que es poden llegir com...

0: Ojalá venga Hitler y extermine aquesta raça, s'han de matar entre ells.
1: L'impacte, assenyala la Sarai, es tradueix en dificultats per accedir a un habitatge o una feina. L'altre grup, Diana, són els joves. La meitat d'espanyols d'entre 15 i 29 anys ha patit odi a internet, una etapa especialment vulnerable perquè estan formant la seva identitat, com apunta la Sofia Magaling, de 17, a Ràdio 4.
2: En aquesta edat, els joves estan formalitzant i estan com aprenent sobre el món, i que hi hagi un influencer que et digui qualsevol bajanada, doncs no afavoreix el creixement.
1: Segons explica la psicòloga Meritxell Pacheco, aquesta casa, a les plataformes, els testimonis es multipliquen per l'efecte viral.
3: Els testimonis poden també tenir conductes més extremes, tant sigui en una defensa aferrissada de l'atacar, perquè justament això també li dona una rellevància a nivell social i a l'entorn d'aquella persona que està sent atacada, o sumar-se al comentari d'odi.
1: L'odi es propaga amb rapidesa a internet, afavorit per un algoritme que cerca maximitzar beneficis empresarials. Javier Aguilera, sociòleg, en declaracions a Ràdio 4.
4: El enfado, la violència verbal, la violència simbòlica i el conflicte pues genera mucho engagement.
1: Cada vegada són més freqüents els missatges massius llançats per bots.
4: Porque hay muchas campañas de bots y de promoción de contenidos de odio desde la otra derecha enganxen en la població i entonces la població los reproduce.
1: Establir una regulació europea planteja reptes per les pressions de les grans tecnològiques i per la naturalesa transnacional d'aquestes. Aquí l'executiu espanyol perseguirà l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i prohibirà les xarxes als menors de 16. Segons Inclusió, a més, les plataformes van retirar 2 de cada 3 missatges d'odi denunciats al març.
5: Més coses, els grafitis són un dels principals malsons de Rodalies. Una pintada que es fa en menys d'un minut i que immobilitza els trens durant dies fins que es poden netejar. Només l'any passat es van veure afectats 1,4 milions de viatgers per aquests actes vandàlics que van costar 7 milions i mig d'euros. S'ha reforçat la vigilància amb drons als punts més crítics. Maria Huguet.
6: Rodalies va registrar gairebé 1 miler de pintades l'any passat i va haver de netejar una superfície equivalent a uns 7 camps de futbol. Les estacions amb més incidència són les de Montcada i Bifurcació, Estació de França, Granollers Centre, Cornellà i Sant Vicenç de Calders. Amb una mitjana de 2 trens immobilitzats al dia, Renfe ha incorporat un nou producte que permet netejar els trens de manera més ràpida. L'operador ferroviari també preveu ampliar les estacions habilitades per fer aquesta tasca al llarg d'aquest any, cosa que permetrà ser més àgils i resoldre abans les incidències. Tot això en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per evitar que els grafiters accedeixin a les estacions. Rodalies va gastar més de 7 milions d'euros en arreglar els trens.
5: Homenatge pòstum a aquesta hora a l'arquitecte Oriol Buigas en el seu centenari. S'ha descobert una placa al lloc on va néixer, al carrer de Casanova 71, i s'ha donat el tret de sortida a les activitats de l'any Buigas per reivindicar el llegat cultural i urbanístic de l'arquitecte i pensador. Jordi Valls, regidor de l'Ajuntament.
7: Tots sabem que Oriol ha estat un arquitecte i urbanista que va liderar la transformació de la ciutat de Barcelona, que va higienitzar el centre, monumentalitzar la perifèria, i és l'home que va dibuixar la nova Barcelona. I va exposar la necessitat de superar les diferències socials amb el centre i les perifèries, amb una concepció global de la ciutat, amb les grans transformacions olímpiques i també l'obertura de la ciutat al mar.
5: I homenatge també a una companya d'aquesta casa, la Pilar San Pietro, 42 anys de professió a la ràdio, que han estat reconeguts avui per companys i col·laboradors dels seus programes, ara que ha arribat a la jubilació. L'escenari no podia ser d'una altra manera, un jardí.
8: Jo estic supercontenta de que hagi arribat aquest dia. És un dia bonic. Fa massa temperatura de la que hauria de fer en un mes de maig, evidentment, ja ho dic jo amb l'emergència climàtica, però per sort a ciutat tenim aquests refugis. Això són els autèntics i veritables refugis climàtics. I per tant, l'important és que n'hi hagin tots els possibles. Jo penso que la ràdio pública és un element, una eina necessària per donar informació de tot allò que passa i que ningú altre donarà.
5: Felicitats, Pilar. I seguim. La potència de l'arxiu fotogràfic com a testimoni històric és un dels eixos del Festival Lumínic, que comença avui a Sant Cugat del Vallès amb una dotzena d'exposicions encapçalades per noms com el de Català Roca i Antoni Campanyà, però també autors contemporanis com Ferran Freixa, Aleix Casademunt i Irene Visa. Montse Soto.
9: La poètica de la fotografia és un dels eixos que travessa aquesta 7a edició del Lumínic a Sant Cugat, amb exposicions com La pell de Barcelona, de Català Roca, en l'Arxiu Nacional, però també La capsa vermella, una aproximació a l'arxiu ocult format per 5.000 imatges de la Guerra Civil Espanyola d'Antoni Campanyà, un autor que va viure a Sant Cugat i que van descobrir els seus nets a Valldoreix després de la seva mort, tal i com destaca Marc Vidal, codirector del Lumínic.
10: Però bueno, ell aquelles fotos les positiva i les amaga i no les ensenya mai més, i es mor i no ho explica. I són els seus descendents que troben aquelles imatges i que diuen, hosti. I a nivell compositiu és un fotògraf també molt innovador per l'època. Tipus de punt de vista que fa, com més baixos, com molt innovadors, es nota la seva formació que havia anat a Alemanya a aprendre, llavors sí que es nota que hi ha un avenç, o sigui, passa el pictorialisme, que era una mica la fotografia de saló, a un tipus d'enquadre molt diferent.
9: I tot en un certamen que reuneix també veus destacades de la fotografia catalana contemporània, com Aleix Pladamunt i Ferran Freixa, i talent emergent com Yaiza Hernández i Irene Visa. Aquesta última ha fet una residència a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona i ha elaborat un conjunt de publicacions sobre l'empremta que deixen els arxivers sobre cada imatge.
11: I llavors me n'adonava que, depenent del caràcter de l'arxiver, posava una informació o una altra, no? I posava més salsa o hi posava més informació de la que la pròpia foto tenia, no? I això em va interessar moltíssim.
9: Les mostres es poden visitar fins al 12 de juliol i aquest cap de setmana tot plegat es completa amb un mercat d'autor a Mercantic.
12: De totes les mujeres que habitan en mi, juro que hay algunas que yo ni conozco.
5: Vanessa Martín, Queralt Lahó, Zolia Cali són algunes de les veus de la cinquena edició del Festival Teta de Tarragona, que se celebra aquest cap de setmana al Camp de Mart, amb el denominador comú del feminisme i sota el lema Més veus, més ritme, més futur. A banda dels concerts, aquesta tarda s'instal·larà l'espai d'aliances perquè entitats i projectes feministes del territori es puguin donar a conèixer. Montse García Biosca, responsable de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona.
13: El lema d'enguany, més veus, més ritme, més futur, perquè es creiem que ocupar l'espai públic des de feminisme és una manera molt directa de transformar la societat.
5: Els concerts es fan a l'Auditori del Camp de Mar, mentre que als jardins hi ha sessions de DJ i un concert de la banda tarragonina Les que faltaven aquesta nit.